0: 91.3, l'emissora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.

0: emissora municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

6, 7,

say no.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica al municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del Racó del Manga, i la projecció de la pel·lícula Tu Color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta inclosa dins del programa Ripollet l'Estiu Viu s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middleground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
3: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica al municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del racó del manga, i la projecció de la pel·lícula Tu color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta inclosa dins el programa Ripollet l'Estiu Viu s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet Ràdio.
5: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del racó del manga, i la projecció de la pel·lícula Tu color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci per participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta inclosa dins el programa Ripollet l'Estiu Viu s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Visca la ràdio.
3: Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del racó del manga, i la projecció de la pel·lícula Tu color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci per participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta, inclosa dins el programa Ripollet l'Estiu Viu, s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica al municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del Racó del Manga, i la projecció de la pel·lícula Tu Color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta inclosa dins del programa Ripollet l'Estiu Viu s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middleground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica al municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del racó del manga, i la projecció de la pel·lícula Tu color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta, inclosa dins el programa Ripollet l'Estiu Viu, s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les dades enregistrades a l'estació meteorològica de Casa Natura, corresponents al mes de juny, mostren un mes marcat per les altes temperatures, amb màximes de fins a 35 graus. La temperatura mitjana mensual ha sigut de 24,6 graus, temperatures notablement superiors degut a la darrera onada de calor. La precipitació acumulada ha sigut de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. La Casa Natura enregistra mensualment dades de temperatura, pluja i velocitat del vent. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l'evolució meteorològica al municipi i conèixer el comportament del clima al llarg de l'any. Podeu consultar el resum climatològic complet i la resta de dades meteorològiques al web municipal. Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de la Ikigai Japan Week, amb una vetllada que va incloure un K-pop random amb Lobster Crew, el concert de Tenkaichi, musical de cançons d'anime en català a càrrec del racó del manga, i la projecció de la pel·lícula Tu color Kimi no Hiro de Naoko Yamada. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet ha celebrat la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci per participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa. La proposta inclosa dins el programa Ripollet l'Estiu Viu s'ha desenvolupat entre la biblioteca i el casal de joves. I tanquem un punt d'agenda. Demà hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipalripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Aquest estiu, Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Un, dos, tres.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ongo Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey.

0: Esteu escoltant Bongo Bongo.
1: Thank you.

al 91.3 FM Ongo Bongo. FM Ongo Bongo. FM Ongo Bongo.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.